0: Fins aquí la sinfonia número 1 en mi menor, opus 1, de Nikolai Rimsky-Korsakov, que hem sentit en la seva segona versió de l'any 1885. Ens acompanyava l'Orquestra Nacional Russa, dirigida per Yevgeny Sviatalanov.
1: Catalunya Música.
2: Félix Mendelssohn és l'autor del concert per a piano i orquestra número 1 en sol menor, opus 25, que tot seguit us oferim aquí a Catalunya Música. El sentirem interpretat pel pianista Janif Stibaudet i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Herbert Blomstedt.

0: Aquest era el primer dels concerts per a piano i orquestra de Félix Mendelssohn, concert en sol menor, opus 25, el que sentíem interpretat pel pianista Jean-Yves Thibaudet amb l'acompanyament de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Herbert Blomstedt.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir la sonata per a viola i piano en mi bemoll major, opus 120, número 2 de Johannes Brahms, en la versió de Nobuko Imai, viola, i Roger Vignol, piano.

S'acaba aquí la sonata opus 120 número 2 per a viola i piano en mi bemoll major de Johannes Brahms. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1987 a càrrec de Nobuko Imai, viola, i Roger Vignol, piano.

0: Catalunya Música.
1: El conjunt vocal de King Singers ofereix la versió que ara sentirem del vals de l'emperador de Johann Strauss, fill, el vals Opus 437.

0: Aquesta era la versió vocal de David Overton del Vals de l'Emperador, opus 437 de Johann Strauss fill, una versió que interpretava el conjunt de King Singers.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

tot seguit tindrem l'ocasió de sentir el cicle de Lieder eines fahrenden Gesellen, les cançons d'un caminant errant, amb text i música de Gustav Mahler, una obra composta entre els anys 1883 i 1885, arran de la relació amorosa del compositor amb la cantant Johanna Richter. La sentim en la versió de la contralt Sara Mingardo al costat del conjunt Musici Aurei sota la direcció de Luigi Piovano. Lieder eines fahrenden Gesellen de Gustav Mahler.

0: La contralt Sara Mingardo al costat del conjunt Musici Aurei i sota la direcció de Luigi Piovano ens oferia els Lieder eines ferenden Gesellen, les cançons d'un caminant errant, text i música de Gustav Mahler.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit a Catalunya Música podreu sentir la sinfonia número 2 en re menor de Mili Balakiriev. La sentireu interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de la Unió Soviètica, dirigida per Gennady Rodietzvensky.

0: Era la sinfonia número 2, sinfonia en re menor d'Emili Balakiriev, i la sentíem interpretada per la Gran Orquestra Simfònica de la Ràdio de la Unió Soviètica, dirigida per Gennady Rodietzvensky.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuarem la nostra programació ara sentint la serenata per a tenor, trompa i corda, opus 31, que Benjamin Britten va compondre l'any 1943. Sentim Ian Bostrich, tenor, i Maria Louise Neunecker, trompa, al costat de l'Orquestra Simfònica de Bamberg. Dirigeix Ingo Matzmacher.

0: Ian Bostrich, tenor, i Maria Luisa Neuneker, trompa, al costat de l'Orquestra Simfònica de Bamberg i sota la direcció d'Ingo Metzmacher, ens oferien la serenata per a tenor, trompa i corda, opus 31 de Benjamin Britten.
1: Catalunya Música.

Els següents minuts aquí a Catalunya Música els passarem sentint la música de Francis Poulenc, sentint la seva sinfonieta per a orquestra en la versió de Georges Prêtre i l'Orquestra de París.

0: George Pretre dirigia l'Orquestra de París en la interpretació de la Sinfonieta per a Orquestra de Francis Poulenc.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Música de Franz Liszt per continuar la nostra programació. Sentim el poema simfònic Mazeppa, catalogat amb el número 100, una obra composta entre l'any 1851 i el 1854 i inspirada en el poema de Victor Hugo. Ens acompanya l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Kurt Masur.

Franz Liszt és l'autor del poema simfònic Mazeppa, que hem sentit interpretat per l'orquestra de la Gewandhaus a Leipzig, dirigida per Kurt Masur.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, on tot seguit sonaran les danses eslaves per a piano a quatre mans, opus 72 d'Antonín Dvořák, interpretades pels pianistes Alfons i Alois Kontarski.

Aquestes eren les danses eslaves per a piano a quatre mans opus 72 d'Antonín Dvořák i les hem sentit en un enregistrament del 1980 interpretades pels pianistes Alfons i Alois Kontarski.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir un dels quintets de corda de Wolfgang Amadeus Mozart. És el número 1 en si bemoll major, Kügel 174, una obra de l'any 1773 que consta dels moviments Allegro Moderato, Adagio, Minuet, Ma Allegretto i Allegro. El sentim en la versió del quartet Tallich amb la participació de Karel Rehak, viola.

0: S'acaba aquí el quintet de corda número 1 en si bemoll major Kügel 174 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentíem el quartet Talich amb el viola Karel Rechak.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit aquí a Catalunya Música sentirem el quartet de corda número 8 en mi menor, el segon de l'opus 59 de Ludwig van Beethoven, els coneguts com a quartets Rasumovsky. En sentirem la versió del quartet de corda de Tòquio.

Sentíem un dels quartets de corda de Ludwig van Beethoven, el número 8 en mi menor, opus 59, número 2, interpretat pel Quartet de Corda de Tòquio.

Del compositor anglès Edward Elgar podrem sentir a continuació la suite La vareta màgica de la joventut en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda, dirigida per James Judd.

0: S'acaba aquí la suite opus 1, número 1, La vareta màgica de la joventut, obra que Edward Elgar va compondre l'any 1907. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda, dirigida per James Judd.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
2: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Dumbarton Oaks és el títol que Igor Stravinsky va posar al seu concert en la tonalitat de mi bemoll major dedicat al matrimoni Bliss l'any 1938. Dumbarton Oaks era el nom de la residència d'aquest matrimoni, d'aquí doncs el títol d'aquest concert que avui sentim en la versió per a dos pianos que fan Elena Bugallo i Amy Williams.

0: Era música d'Igor Stravinsky, la versió per a dos pianos del concert en mi bemoll major d'Humberton Oaks, concert que interpretaven Elena Bugallo i Amy Williams.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la versió per guitarra i corda de les variacions sobre l'Espanyoleta de Gils Farnaby que va compondre Xavier Montsalvatge. Una obra que ens interpreta el guitarrista Jordi Codina amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà dirigida per Carles Coll.

0: El guitarrista Jordi Codina i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per Carles Coll, ens han interpretat la versió per guitarra i corda de les variacions sobre l'Espanyoleta de Gils Farnaby que va compondre Xavier Montsalvatge.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El concert de Brandenburg número 3 en sol major, catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach, és el que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música, interpretat per Le Concert des Nations, que dirigeix Jordi Savall.

0: Sentíem el so de Le Concert de Nació, la formació que dirigeix Jordi Savall i que interpretava el concert de Brandenburg número 3 en sol major catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb música del classicisme, amb el nocturn per orquestra de cambra en sol major, Hoboken 2, número 30, de Franz Joseph Haydn, i que ens interpreten els membres del Vienna Concertverein.

0: Acabem de sentir aquest nocturn per a orquestra de cambra en sol major, Hoboken 2, número 30, de Franz Joseph Haydn, que interpretaven els membres del Vienna Concertverein.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El recull Sacre Symphonie, publicat el 1597, inclou la canzone duodecimi toni a 10 veus de Giovanni Gabrieli, que sentim avui aquí a Catalunya Música, en la versió del Concerto Palatino, dirigit per Bruce Dickey.

Aquesta era una de les canzoni instrumentals de Giovanni Gabrielli, la canzon duodecimi toni a 10 veus que interpretava el concerto palatino que dirigeix Bruce Dickey.

0: Catalunya Música.
1: Ara ens acompanyarà el concert per dos violins, corda i continu en do major, Riom 508, Antonio Vivaldi. Els intèrprets seran els violinistes Mònica Weisman i Florian Deuter amb el conjunt Harmonia Universelle.

0: Hem sentit el concert per dos violins, corda i continu en do major, Riom 508 d'Antonio Vivaldi en la versió de Mònica Weisman i Florian Deute, violins i el conjunt Harmonia Universal.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La nostra programació continua avui amb un dels scherzi per a piano de Frédéric Chopin, aquest opus 39 en la tonalitat de do sostingut menor que interpreta el pianista Benjamin Grosvenor.

0: El pianista Benjamin Grosvenor interpretava l'Scherzo per a piano en do sostingut menor, opus 39, de Frédéric Chopin, que tot just sentíem.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Per continuar, hem escollit el madrigal Asciugate i begli occhi de Carlo Gesualdo en la versió dels membres del Concerto Italiano que dirigeix Rinaldo Alessandrini.

0: Acabem de sentir el madrigal Asciugate i Begli Occhi de Carlo Gesualdo en la versió dels membres del Concerto Italiano dirigits per Rinaldo Alessandrini.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: La programació de Catalunya Música continua avui amb el tema en variacions per a violí, violoncel i orquestra de corda Opus 29 de Miklos Rozsa, que sentirem en un enregistrament del 1963 protagonitzat pel violinista Jascha Heifetz i pel violoncel·lista Gregor Piatigorsky.

0: Acabem de sentir el tema amb variacions per a violí, violoncel i orquestra opus 29 de Miklos Rozsa, en aquesta versió protagonitzada per Jascha Heifetz, el violí, i Gregor Piatigorsky, el violoncel, amb acompanyament de l'orquestra de cambra que, juntament amb aquests dos solistes, va enregistrar l'obra de Rozsa l'any 1963.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya la violinista Amandine Beyer, que ens oferirà la partita per violí número 2 en re menor, número de catàleg 1004, de Johann Sebastian Bach.

0: Hem sentit una de les bellíssimes partites per violí sol de Johann Sebastian Bach, la número 2 en re menor, que té el número 1004 dins del catàleg de Bach. L'intèrpret era la violinista francesa Amandine Beyer.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

El poble és un vell tossut. És una noia que no té promès. És un petit comerciant en descrèdit. És un parent en qui vam renyir fa molt de temps. El poble és una xafogosa tarda d'estiu. És un paperet damunt la sorra. És la pluja fina de novembre. El poble és 40 anys d'enfilar-se per les bastides. És el petit desfici del diumenge a la tarda. És la família com a base de la societat futura. És el conjunt d'habitants, etc, etc. El poble és el meu esforç i el vostre esforç. És la meva veu i la vostra veu. És la meva petita mort i la vostra petita mort. El poble és el conjunt del nostre esforç i de la nostra veu i de la nostra petita mort. El poble ets tu, i tu, i tu, i tot d'altra gent que no coneixes. I els teus secrets i els secrets dels altres. El poble és tothom. El poble és ningú. El poble és tot. El principi i la fi. L'amor i l'odi. La veu i el silenci. La vida i la mort. Miquel Martí i Pol. És el seu poema titulat El poble. I de fons, doncs, és el vals mediterrani del compositor i guitarrista Gerson Lizama. Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Bon dia!

i ell és Telemann. És el seu concert per a viola en sol major, número de catàleg 51. És un dels seus més famosos i encara interpretats regularment concerts. És el primer concert conegut per a viola. Va ser escrit cap al 1716. Ell es havia centrat en la composició per instruments menys conegut, la qual cosa va donar lloc a la composició d'aquest concert per a viola. L'interpreta Antoine Tamesit.

Doncs era Antoine Temesit, a la viola, acompanyant de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín, dirigia Bernard Fork. Interpretaven dos dels moviments d'aquest concert per a viola, corda i continu en sol major, número de catàleg 51, de Georg Friedrich Telemann.

Em diuen Mimi, però el meu nom és Llúcia. La meva història és breu. Bordo a casa i a fora, amb seda i tela. Soc tranquil·la i feliç. El meu passatemps és fer lliris i roses. M'agraden aquestes coses que tenen un encant, que parlen d'amor, de primaveres, que parlen de somnis i quimeres. Aquestes coses que tenen el nom.

Doncs era Ileana Cotrobas, en el paper de Mimi, cantant Sí, mi qui amo Mimi, una de les àries de l'acte primer de l'òpera La Bohème, de Giacomo Puccini. Aquest compositor va pertànyer a l'escola napolitana. Aquest és el seu rèquiem, la seva missa Pro Defuntis, que va escriure l'any 1756 per les exèquies d'una duquesa. Però va tenir la mala sort que uns anys més tard, el rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart cauria sobre el damunt d'aquesta partitura com una llosa. Tant és així que el va tapar, durant anys, i aquesta obra en va caure en l'oblit. Va ser uns anys més tard, uns anys llargs, quan es va tornar a recuperar aquesta partitura, aquest rèquiem del compositor Nicola Jommelli. Aquest és l'Intraitus.

Doncs estem sentint música del compositor del segle XVIII, Nicola Jomelli. Era l'introitus, Requiem Aeternam, del seu Requiem, que el compositor va escriure, com es deia abans, l'any 1756. La versió era la de Giulio Prandi i Sandrine Pio, acompanyats del cor i l'orquestra Ghislieri. Dirigia Renato Cadell. I el següent trajecte ens porta ara al segle XI, quan els danesos van envair Gran Bretanya. Aleshores, una donzella saxona, anomenada Gwendoline, domestica el líder danès, Harald, i culmina tot això en un banquet de noces, on tots els danesos són massacrats i els dos amants moren, mentre que darrere seu el vaixell d'Harald crema en flames. Doncs aquesta és l'obertura d'aquesta òpera. L'òpera Gwendoline, en tres actes, amb música de Manuel Chabrier, sobre un llibret de Catulle Mendes. I el resultat és aquest.

0: Doncs era Manuel Chabrier, música de Manuel Chabrier. Era l'obertura de la seva òpera Gwendoline, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Detroit que dirigia Paul Paray.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
0: Va ser escrita l'any 1917 per Libero Bobbio i aviat es va convertir en una de les cançons napolitanes més famoses de tots els temps. La va musicar en Gaetano Lama en temps de vals. I el resultat és aquesta conegudíssima i bellíssima napolitana, Reginella. Canta Marco Bisley. L'acompanyen Guido Morini, Rossella Croce i Elisa Citerio.

No existeix pràcticament res en tot el repertori pianístic comparable amb el començament d'aquest concert. L'orquestra està en silenci, i en certa manera també ho està el piano, perquè els primers compassos no han de ser tocats, únicament viscuts. Wilhelm Kempff.

0: Doncs així s'acaba aquest Allegro Moderato d'aquest meravellós concert número 4 per a piano i orquestra, l'opus 58 de Ludwig van Beethoven, a la versió del pianista Wilhelm Kempff, acompanyat de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Dirigia Ferdinand Leitner.
1: Un viatge per fer volar la imaginació.
0: I avui, com a souvenir, la llibreria. Sí, avui us porto la llibreria sencera. Ja sabeu que durant el curs m'agrada els divendres la parada fer-la al Club de Lectura del Gran Tour. Perquè llegir els llibres ens ajuden a parlar. Els llibres fan els llavis, em va escriure Quintilià fa uns 20 segles, amb l'aval d'una llarga trajectòria. Ell havia treballat durant 20 anys a Roma, com a mestre de retòrica, és a dir, com a expert en l'ús de les paraules precises i poderoses. I la seva professió li havia fet entendre que en el que s'ha llegit hi ha el vocabulari de les nostres pròpies vides, amb el qual les expliquem als altres i ens les expliquem a nosaltres mateixos. Som a la nostra manera, tots nosaltres, eh? Intentem a la nostra manera convèncer i encisar amb la paraula. I per això, estimats i estimades, necessitem els llibres. I de fons, doncs, com us deia, avui us porto tota la llibreria perquè és un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula La llibreria de l'any 2017 d'Isabel Coixet, amb música d'Alfonso de Villalonga. I aquest tema el va interpretar o l'interpreta Alani, que és el diminutiu que fa servir la compositora, cantant i guitarrista anglesa Alani Xaral. I estimats i estimades, ho deixem aquí. Amb una història més de la història i ens retrobem, si voleu, dissabte, a les 9 del matí, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia amb Victòria Palma. Que passeu molt bona setmana. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Catalunya Música.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
2: Benvinguts a una nova edició de l'espai Els Concerts de Catalunya Música. Avui un concert que ens arriba de molt lluny, d'un espai emblemàtic reconegut, entre altres aspectes, per la seva acústica excepcional i per acollir algunes de les produccions simfòniques més importants del país on està ubicat. Ens referim a la sala de concerts de la ràdio japonesa a Tòquio, un concert que hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, un concert que ens arriba de molt lluny. No és la primera vegada que us proposem concerts des del Japó enregistrats pels companys de la ràdio NHK de Tòquio. És també una oportunitat per recuperar un dels concerts dirigits pel que és probablement el més veterà de tots els directors d'orquestra encara actius a Europa, Herbert Blomstedt. Blomstedt, que té 98 anys i que precisament l'orquestra de Tòquio, l'orquestra de la radiotelevisió japonesa, per ser més precisos, el va contractar l'any passat, concretament a l'octubre, a la tardor de l'any passat, per dirigir alguns concerts. Per tant, tota una llegenda al capdavant de l'orquestra japonesa, i en aquesta ocasió el concert que us proposem és el que van enregistrar el dissabte 18 d'octubre del 2025 a les 6 de la tarda. Vet aquí un concert que va incloure dues obres distants en el temps, però que tenen com una mena de plantejament comú. Per un costat tenim la Simfonia dels Salms del compositor Igor Stravinsky i per l'altre tenim la Simfonia número 2, opus 52, de Felix Mendelssohn, coneguda com a Lobgesang, és a dir, cant de lluança. La primera part, per tant, se centra en inversió històrica o inversió cronològica en l'obra més moderna, la Simfonia dels Salms, que Igor Stravinsky va escriure a l'entorn de l'any 1930. És una obra coral simfònica en tres moviments destinada a la celebració del 50è aniversari de l'Orquestra Simfònica de Boston. Vet aquí, però, que la peça es va estrenar el 13 de desembre del 1930 a Brussel·les, a Bèlgica, interpretada per la Societat Filarmònica de Brussel·les, aleshores dirigida pel legendari Ernst Ansermet. És una obra construïda a partir de tres salms del llibre dels Salms de l'Antic Testament. Els salms són el primer, que configura el primer moviment, Exaudi orationem meam Domine. Aquí el compositor ens porta una atmosfera més fosca, gairebé suplicant. El segon salm, Expectans expectavi Dominum, un moment més narratiu, amb un tractament ostinato que li configura una certa tensió. I el tercer i últim salm serà Laudate Dominum, un final lluminós amb un contrapunt que per moments ens farà pensar inevitablement en el pes que en la història de la música va jugar el gran mestre Johann Sebastian Bach. Clar que passat per la mirada moderna i certament carismàtica del compositor rus Igor Stravinsky. Som davant d'una obra on es combina espiritualitat, modernitat i alhora arquitectura musical impecable. Stravinsky en estat pur, han dit més d'un expert sentint aquesta obra, que, vaja, ens clava directes a l'ànima totes aquestes reflexions que es deriven del vincle religiós, allò que relliga el cel i la terra, l'esperit i la quotidianitat. Disposem-nos, si us sembla, a sentir la interpretació dirigida per Herbert Blomstedt. Us recordem que l'orquestra és l'orquestra de la radiotelevisió japonesa, comptaran amb la presència del cor de la ràdio sueca, un cor de grandíssim prestigi, com bé sabeu, i tots sota la direcció del veteraníssim Herbert Blomstedt, de 98 anys. Aquí teniu la Simfonia dels Salms d'Igor Stravinsky.

Aplaudiments pel cor de la ràdio sueca i per l'orquestra simfònica de la radiotelevisió japonesa, dirigits pel veteraníssim Herbert Blomstedt, de 98 anys. Recordeu que va néixer l'any 1927. Bé, doncs, ells ens han interpretat la Simfonia dels Salms d'Igor Stravinsky. De fet, ho van interpretar el 18 d'octubre del 2025 a l'auditori de la seu de la radiotelevisió japonesa a Tòquio, l'emissora NHK. Un concert que ens han enviat els tècnics d'aquesta ràdio japonesa i que avui estem oferint-vos al nostre espai als concerts. La segona part d'aquest concert va comptar amb els mateixos intèrprets, els que es van afegir als solistes: Cristina Lanzhama, soprano, Marie-Henriette Reinhold, mezzosoprano, i Tilman Lichdi, tenor. Els tres solistes que calen al costat del cor de la ràdio sueca i de l'orquestra simfònica de la radiotelevisió japonesa per interpretar la meravellosa, la lluminosa Simfonia número 2 de Felix Mendelssohn, anomenada Lobgesang, cant de lluança. Després de la mort del compositor, el 1847, ja sabeu, de manera prematura, quan tenia 38 anys, de seguida es va publicar aquesta sinfonia, a la qual se li va posar el número 2, encara que, com ja sabeu, els números de les sinfonies de Mendelssohn no concorden amb la cronologia exacta. Però vaja, això és un mal menor. No li canviarem ara la numeració. En qualsevol cas, som davant d'una obra que dura el doble del que duren les sinfonies purament instrumentals del mateix compositor. I, per altra banda, també una altra dada curiosa que probablement ja sabeu, i és que és la segona sinfonia d'un compositor important que inclou cor al costat de l'orquestra després de la Simfonia número 9 de Beethoven, l'himne a l'alegria. Mendelssohn hi va treballar l'any 1840. Li quedaven 7 anys de vida. Aleshores vivia a Leipzig i era el director de l'orquestra de la Gewandhaus. Aquell 1840 es va celebrar el 400 aniversari de la invenció de la impremta, per ser més exactes, del sistema d'impressió dels tipus mòbils, que ja sabeu que el va impulsar l'alemany Johannes Gutenberg a la ciutat de Mainz, o Magúncia. La Simfonia de Mendelssohn es va estrenar el dia 25 de juny del 1840 en un gran concert de celebració que es va fer a l'església de Sant Tomàs de Leipzig. Sí, efectivament, la mateixa església on el segle anterior Johann Sebastian Bach havia estrenat el gruix de la seva música sacra. Va ser allà on Mendelssohn va tenir l'oportunitat d'escriure aquesta i d'estrenar aquesta sinfonia híbrida. Per un costat és sinfonia orquestral i per l'altre cantata. Vaja, com la novena de Beethoven. Els tres primers moviments són sinfònics: Allegro, Allegretto i Adagio Religioso, i el quart moviment, que esdevindria la segona part, no arriba a tenir la mateixa vertebració que potser tindria l'himne a l'alegria de Beethoven, però sí que esdevé l'enllaç de tota una sèrie de números per solistes, cor i orquestra, amb un final coral esclatant que d'alguna manera ens fa entendre per què l'obra es diu Lobgesang, cant de joia. És una de les grans obres del romanticisme coral simfònic, una síntesi perfecta entre la de tradició bachiana i l'energia lírica de Mendelssohn. Una obra monumental, sempre lluminosa i plena d'esperança. O dit amb llenguatge que ens entendrem tots, una d'aquelles obres que sempre ens ve de gust de poder recuperar. Vaja, que si no la coneixeu, no us la perdeu per res del món. Aquí tenim els intèrprets, els recordem, els tres solistes: Cristina Lanzhama, soprano, Marie-Henriette Reinhold, mezzo-soprano, Tilman Lichdi, tenor, amb el cor de la ràdio sueca i l'orquestra simfònica de la radiotelevisió japonesa, dirigits per Herbert Blomstedt. Recordeu, enregistrament fet el 18 d'octubre del 2025 a l'auditori de la seu de la radiotelevisió japonesa a Tòquio.

0: Esplèndida partitura de Félix Mendelssohn, la que acabem de sentir en la interpretació de les sopranos Cristina Landshammer i Marie-Henriette Reinhold, el tenor Tilman Lichty, al costat del cor de la ràdio sueca i l'orquestra simfònica de la radiotelevisió japonesa, dirigits pel veteraníssim Herbert Blomstedt, que té 98 anys, i aquí acabem de sentir, doncs, el capdavant d'aquesta sinfonia número 2 en si bemoll major, opus 52, Lobgesang, cant de lloança de Félix Mendelssohn. Una gravació que hem obtingut gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que aquest concert el varen enregistrar els companys de la radiotelevisió japonesa NHK a l'auditori de la seva seu a Tòquio. Va ser el dissabte 18 d'octubre del 2025. Aquest ha estat, doncs, el concert que ha protagonitzat avui l'edició de l'espai Els Concerts a Catalunya Música, que ja s'acaba.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.
2: Tot seguit, a Catalunya Música podrem sentir una mostra del catàleg del compositor Johann Schobert, compositor que va viure durant el segon terç del segle XVIII. Va néixer en data incerta, a l'entorn de 1730. Tampoc sabem massa ben bé quin era el seu origen. Se sospita que podria venir de Silèsia, però d'altres experts també parlen de Nuremberg o fins i tot Alsàcia. El que sí que sabem és que l'any 1760 Schobert es va traslladar a viure a París, entrant al servei de la casa de Louis-François de Bourbon, príncep de Conti. Va ser just a partir d'aquest moment quan va començar a escriure el gruix de la seva música essencialment instrumental. També va ser a París on va conèixer Leopold Mozart, just en el moment en què la família salzburguesa feia la seva gran gira per Europa. El compositor va morir de manera precipitada el dia 28 d'agost de 1767 arran de menjar bolets no comestibles. De Schobert, tot seguit, podrem sentir el seu concert per teclat i orquestra número 3, probablement pensat per clavecí, tot i que sovint interpretat en fortepiano. Es tracta d'una obra escrita l'any 1765 en sol major i que en el seu catàleg apareix amb el número 13. Disposem-nos, doncs, a sentir els tres moviments que l'integren, Allegro non troppo, Andante i Allegro, en la interpretació que en fa Eckhard Selheim en fortepiano al costat del Collegium Aureum, dirigits per Franz Josef Mayer. Concert, en aquest cas per fortepiano i orquestra en sol major, opus 13, el tercer dels concerts per teclat de Johann Schobert.

Eckart Salheim, amb un forte piano de 1796, al costat del Collegium Aureum, dirigits per Franz Josef Meyer, ens acaben d'interpretar el concert per forte piano i orquestra número 3 en sol major, opus 13, del compositor Johann Schobert.

escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta no és una obra més. Demà serà una cançó.

0: Comença aquí, demà serà una cançó. Soc la Maria Montes, el control tècnic m'acompanya en Pau Blasi i ja ho tenim tot a punt per endinsar-nos en el repertori d'una compositora que va viure i escriure de manera incansable al París de principis del segle XX. El seu nom era Mel Bonny i, malgrat ser la ploma més prolífica en la música de cambra d'aquells anys a tot el país, va restar oblidada fins als anys 90 del segle passat. Avui, el seu quartet en piano número 1 en si bemoll major.
1: Demà serà una cançó. Amb Maria Montes.
0: De la vida i l'obra de Mel Bonny podríem dir que no se'n sabia res fins fa 4 dies. Potser no és literal, però ja sabeu que al món de la clàssica el temps discorre lent. I si parlem que les primeres recerques que van topar amb les seves partitures daten del 1986, doncs ja us podeu fer el càrrec de com de recent és aquest redescobriment. De nou, i com sol passar en aquests casos, no hi ha un motiu clar per la invisibilitat de l'obra de Mel Bonny. No deu ser qüestió de quantitat o presència, ja que es conserven més de 200 obres seves i dels gèneres més diversos, des de la música religiosa fins a les peces per piano, la música de cambra i la música vocal. Al programa d'avui ens aturarem especialment al seu primer quartet en piano, que data del 1905, però aprofitarem la benentesa per fer un tast d'algunes altres composicions de l'autora. Com us podreu imaginar, en el cas de Mel Bonny no és una excepció, i el cert és que no disposem de tantes gravacions de qualitat com voldríem del seu repertori, i més si tenim en compte que la seva música va quedar apartada de la tradició i dels programes de concert. Però tot i així, hem pogut rescatar algunes d'aquestes gravacions i la bona notícia és que en aquest segle XXI se'n segueixen fent, i de mica en mica el repertori de Bonny comença a estar molt més present al món clàssic. Dit això, entrem ja al seu món sonor gràcies a una gravació que va veure la llum el 2021. Un disc que porta per títol Le Livre pour toi i que està dedicat principalment a una altra compositora, la suïssa Caroline Charrier. Per acompanyar el repertori de Charrier, la soprano Brigitte Vallée i el pianista Eric Cherantola van triar justament algunes peces de Mel Bonny, de les quals en sentirem dues, Sur la plage i En soir. Dues cançons creades en moments molt diferents a la vida de la compositora. La primera, a la platja, el 1881, en els seus primers anys, i en què posa música a un text amorós d'Amédée Landelier-Hettich, amic íntim, cantant i poeta. La segona, un vespre de l'any 1908, convida al descans en un moment de tristesa des del rol d'una mare que acompanya, sobre text de la poeta Anne Osmond. La cançó com a reflex de les etapes de tota una vida.

Música de Mel Boni. La França de principis del segle XX, amb l'impressionisme com a taló de fons, les atmosferes oníriques, les melodies com a vehicle. Totes aquestes influències es troben a l'obra d'aquesta compositora, que sentíem interpretada per la soprano Brigitte Vallée i el pianista Eric Cherantola. La formació musical de Mel Boni, inicialment, va ser autodidacta. Provenia d'una família de classe obrera, però de ben petita se sentia atreta pel piano, que va aprendre a tocar a la seva manera. Aquella nena va cridar l'atenció d'un professor, que va animar els pares perquè impulsessin aquell talent i li permetessin de rebre classes. Primer van ser particulars i un cop va fer els 16 va anar a parar al Conservatori de París. Allà compartia aules amb altres noms com Claude Debussy i Gabriel Pierné i es formava en harmonia, contrapunt, piano i orgue amb mestres cèlebres com César Franck. Però, tot i que algunes composicions daten d'aquells anys inicials, com la cançó que sentíem fa uns minuts, va haver-hi un parèntesi en la vida creativa de Mel Boni. Va ser arran del seu casament, arranjat pels pares, amb un home més gran que ella i a qui no agradava la música. Durant una dècada va viure dedicada a la família que formaria amb ell i els fills que tindrien plegats. Però, un cop entrat al segle XX, va decidir reactivar la seva carrera. I de quina manera? En aquell temps veurien la llum la majoria de les seves creacions i es convertiria en una de les figures musicals més prolífiques del país. Com per molts dels seus contemporanis, com Debussy i Fauré, el piano va ocupar un paper central en la seva música. I, de fet, Mel Boni no rebria classes d'orquestració fins que no va arribar als 50. I és per això que ara us proposo d'acostar-nos a una de les seves obres per aquest instrument, pel piano. Una peça titulada Desdèmona, plena de melanconia i que de manera pòstuma es va incloure un recull titulat Dones de llegenda. La interpreta la pianista Diana Sahakian.

És increïble que haguem hagut d'esperar fins pràcticament al nostre segle XXI per poder gaudir d'obres com aquesta, Desdèmona per piano, des del recull Dones de llegenda, escrita per Mel Bonny. Mel, per cert, que es deia Melanie Helene, però que per evitar prejudicis va publicar les seves obres sota aquest altre nom, Mel, per poder passar per home si era necessari. I ara ja sí, després d'haver fet un tast de les seves cançons i també de la seva producció per piano, arriba el moment d'encarar l'obra principal del programa, que és considerada una de les grans composicions d'aquesta autora, el seu quartet en piano número 1 en si bemoll major. Aquesta obra, de fet, és en gran part la responsable que avui puguem gaudir de la música de Bonny, perquè va ser la pista que va seguir el matrimoni de musicòlegs alemanys Eberhard i Ingrid Meyer. A partir d'una menció difusa a un llibre sobre repertoris de cambra, van començar a remenar arxius de diferents biblioteques europees, fins que l'any 1986 van aterrar a la Biblioteca Nacional de França i a la fi van trobar algunes d'aquelles peces oblidades, i entre elles, aquest quartet. Aquell va ser l'inici d'un periple investigador que buscava reconstruir no tan sols un repertori, sinó una vida. El quartet que sentirem va ser escrit l'any 1905 i sobre ell el musicòleg que el va recuperar, Eberhard Meyer, va dir: "No sabem què és el més admirable d'aquesta obra, si les belles melodies, l'originalitat de les invencions harmòniques o l'art de la composició, i això des del primer moviment. Comprovem-ho a través d'algunes claus d'escolta." Els instruments de corda s'enllacen a una melodia inicial que explora les diferents tessitures i colors del conjunt. Aquest primer moviment porta la indicació moderato i inclou fragments que encaixen del tot en l'estil del romanticisme tardà, com aquest.

crec que prefereixo no avançar res més i deixar que sigui l'obra mateixa qui us condueixi al llarg dels seus viaranys. Sentim, doncs, el quartet en piano número 1, en si bemoll major, de Mel Boni, en la versió del Mozart Piano Quartet de l'any 2008.

Música de cambra en majúscules. Hem sentit el primer quartet en piano de Mel Boni, obra clau tant en el seu repertori com en la recuperació de la figura d'aquesta compositora francesa, molt activa i prolífica a la França de principis del segle XX. Encara ens queda una estoneta per continuar compartint música plegats i l'aprofitarem, perquè en aquell procés de recerca inicial a la Biblioteca Nacional de França, els Mayer van trobar més peces que acompanyaven aquell quartet. I una d'elles era una sonata per violoncel i piano, música escrita en aquells mateixos anys i que es va estrenar l'any 1906 a la Societat de Compositors de Música, institució que s'havia creat el 1862 i de la qual Mel Boni formava part. En sentim el primer moviment, Moderato quasi andante, amb Thomas Bless i Maria Bergman.

La veritat és que en sentir aquests fragments és inevitable preguntar-se per la quantitat de mons perduts que, com el de Melbourne, restaven a l'espera de ser redescoberts, de retornar a la llum i de fer-nos reconnectar amb dimensions creatives oblidades. Moderato quasi andante era la indicació de caràcter que acompanyava aquest primer moviment de la seva sonata per violoncel i piano que hem sentit en la interpretació de Thomas Bliss i Maria Bergman. I abans de tancar aquest episodi, una peça més, una mostra de la música per orgue de Melbourne, una peça titulada Pregària i que justament ens permetrà obrir-nos a una de les seves grans influències, dels filtres sota els quals aquesta autora va contemplar la vida i la música, l'espiritualitat.

Amb la pregària que interpretava l'orgue Georges Artigot, hem arribat al final d'aquest programa que hem dedicat a la compositora francesa Mel Boni. Esperem que, en cas que ho fos, el seu nom ja no us torni a resultar desconegut i que puguem continuar descobrint les obres amagades del seu catàleg. I així, per part nostra, és tot. Us saludem els que hem treballat en aquesta edició de Demà serà una cançó. Pau Blasi, el control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels Concerts de Catalunya Música. Avui compartirem amb vosaltres el concert que l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida pel seu titular, Xavier Puig, va fer el maig del 2025 al Teatre Auditori Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès. Un concert que presenta dues grans obres de la història de la música, la Simfonia Heroica de Beethoven i, per començar, el Concert per flauta i arpa de Mozart. Per tant, és clar, aquí podrem sentir dues solistes destacades, la flautista Elisabeth Frank i l'arpista Melanie Laurent. S'ha escrit molt sobre si a Mozart li agradava o no la flauta. En tot cas, ho va deixar escrit en una carta al seu pare. Saps que em sento impotent quan em veig obligat a escriure per un instrument que no suporto. Però sembla impensable que qui la va fer protagonista en la seva última òpera no estigués enamorat del so d'aquest instrument. I encara més, si tenim en compte com va utilitzar la flauta en més d'una de les seves composicions instrumentals. En destaca el Concert per flauta i arpa, una d'aquelles obres que deixa clar el prodigiós talent musical de Mozart, que no només detestava la flauta, sinó que sentia total indiferència per l'arpa. Tot i així, el geni de Salzburg elabora una partitura deliciosa que canta de forma lliure i espontània i que transita per diàlegs encantadors. Passa per un allegro inicial de melodies galants, pel delicat andantino, el fragment que sona a l'escena del film Amadeus, en què Salieri s'extasia davant les partitures manuscrites de Mozart. I s'acaba amb l'allegre rondó d'enorme inventiva. Aquest concert per a flauta, arpa i orquestra és realment una obra original per la combinació de sonoritats tan contrastades i poc habitual. De fet, la tria de flauta i arpa no va ser casual. Ho veia a l'encàrrec que li havia fet a París el comte de Guin, que tocava la flauta i que tenia una filla arpista. El comte volia un concert que poguessin interpretar plegats ell i la seva filla i va tenir l'encert d'encarregar-lo al jove Mozart, que aleshores, aquell 1778, només tenia 22 anys. Ara són Elisabeth Frank, flauta, i Melanie Laurent, arpa, que, al costat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i sota la direcció de Xavier Puig, ens ofereixen el concert per flauta i arpa en do major Kühel 299 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Aplaudiments per les solistes Elisabet Frank, flauta, i Melanie Laurent, arpa, que al costat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i sota la direcció de Xavier Puig ens han ofert l'encantador concert per flauta, arpa i orquestra en do major de Wolfgang Amadeus Mozart. Així ha començat aquest concert al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, que s'acabarà amb la Sinfonia Heroica de Beethoven. Ara, però, les solistes corresponen als aplaudiments del públic amb una peça fora de programa, una obra justament per flauta i arpa, l'entreacte de Jacques Ibert.

Així sona l'entreacte per flauta i arpa de Jacques Ibert. És el bis que han ofert Elisabet Franc, flauta, i Melanie Laurent, arpa, al públic de Sant Cugat del Vallès, després d'haver interpretat el concert per flauta i arpa de Mozart. I per acabar la primera part, Elisabet Franc, ara al costat de la Simfònica del Vallès, mostra la vessant virtuosística del seu instrument. Hem de dir que aquesta flautista catalana ha estat guardonada amb diversos premis, que ha actuat de solista al Carnegie Hall de Nova York i que actualment és flauta assistent solista de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Ara ens sorprendrà amb la suite orquestral que Mikis Theodorakis va concebre per la pel·lícula Zorba el grec.

El virtuosisme de la flautista Elisabet Frank en aquesta suite orquestral que Mikis Theodorakis va escriure per la pel·lícula Zorba el grec. L'acompanyava la Simfònica del Vallès amb Xavier Puig al capdavant, que ara, a la segona part, dirigeix una obra revolucionària, la Simfonia número 3, Heroica, de Ludwig van Beethoven. És una obra clau en la història de la música per diverses raons. Per la llargada, perquè dura el doble que qualsevol altra sinfonia de Haydn o Mozart, i perquè el ventall d'emocions que conté és més ampli que en cap obra anterior. Per això se la considera la porta d'entrada al romanticisme. L'Heroica és, doncs, el referent del pas del classicisme al romanticisme, perquè trenca els esquemes de la sinfonia clàssica. Però també és l'obra que forja la llegenda de Beethoven com a admirador de la Revolució Francesa i defensor de la República i dels drets humans. Beethoven admirava els ideals de la Revolució Francesa reflectits en la figura de Napoleó. Per això, la Simfonia Heroica inicialment anava dedicada a Napoleó Bonaparte. Però quan aquest militar es va autocoronar emperador al maig del 1804, Beethoven es va disgustar tant que va esborrar amb un ganivet el nom de Bonaparte de l'encapçalament de la partitura i ho va fer amb tanta fúria que va deixar un forat a la partitura. La mateixa fúria, energia o impuls amb què va compondre la Simfonia, una obra d'inspiració torrencial inesgotable, de sentiment tràgic, però que transmet alhora una mena de serenor èpica. La Simfonia número 3 en mi bemoll major, Heroica, opus 55 de Beethoven, s'estructura en quatre moviments. El primer, Allegro con brio, podria ser una expressió del valor de Beethoven confrontant-se a la seva sordesa. El segon, la marxa fúnebre, descriuria la seva tristesa i desesperació. El tercer, un scherzo, és una explosió d'energia creativa que culmina en l'Allegro molto final, una festa triomfal de la música. L'estrena es va fer a Viena la primavera del 1805 i la va dirigir el mateix compositor. Ara nosaltres la sentim dirigida per Xavier Puig, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Vallès.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, ens ha ofert la Sinfonia número 3 en mi bemoll major, Sinfonia heroica, opus 55 de Ludwig van Beethoven, una obra cabdal de la història de la música, d'un compositor revolucionari que aspirava a compartir la força de les seves idees. Una resposta al context polític del moment i al referent del pas del classicisme al romanticisme per la seva grandiositat, per la innovació estructural i, sobretot, per la profunditat emocional. Amb molt de gust hem compartit aquest concert que l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida pel seu titular, Xavier Puig, va fer el maig del 2025 al Teatre Auditori Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès. Un concert que presentava dues grans obres de la història de la música. Aquesta sinfonia heroica de Beethoven i, per començar, el concert per a flauta i arpa de Mozart. Aquí hem sentit dues solistes destacades, la flautista Elisabet Frank i l'arpista Melanie Logan. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara amb Carl Philipp Emanuel Bach i la sinfonia per corda en mi menor Fandango, Votkin 178, una composició del 1756 que consta dels moviments Allegro assai, Andante moderato i Allegro. I la sentim en la versió de Pablo Heras Casado al capdavant del Concerto Köln en aquest enregistrament de l'any 2013.

0: S'acaba aquí la sinfonia per corda en mi menor Fandango Voetken 178 de Carl Philipp Emanuel Bach, que hem sentit en aquesta interpretació de Pablo Heras Casado al capdavant del Concerto Köln.
1: Catalunya Música.

0: Aquest era el Capriccio Presto, segon moviment de la sonata per a violí i baix continu, opus 2, número 2, en la menor, d'Antonio Vivaldi. N'hem sentit la interpretació que en feia el Palladian Ensemble.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Del compositor finlandès Jan Sibelius sentirem a continuació la seva obra més celebrada, el concert per a violí i orquestra en re menor opus 47 de l'any 1903. Ens acompanyen Miriam Fried, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki sota la direcció d'Oko Kamu.

0: S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra en re menor opus 47 de Jan Sibelius. Ens acompanyaven Miriam Frid, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki sota la direcció d'Oko Kamu.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Flors Campi és el títol de la suite per a viola, cor de cambra i orquestra del britànic Ralph Vaughan Williams, que tot seguit sentirem. Us l'oferim interpretada per Friedrich Riddle a la viola, pel cor de la Sinfonieta de Bournemouth i per la Sinfonieta de Bournemouth dirigits per Norman Delmar.

0: Flors Campi era el títol de l'obra que ara sentíem, la suite per a viola, cor de cambra i orquestra de Ralph Vaughan Williams, que interpretaven Frederick Riddle, el cor de la Sinfonieta de Bournemouth i la Sinfonieta de Bournemouth, dirigits per Norman Del Mar.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el quadre simfònic Els frescos de Piero della Francesca, obra del compositor txec Bohuslav Martinů, composta l'any 1952 i inspirada en 8 frescos del pintor del segle XV consagrats a la llegenda de la Santa Creu. Sentim l'Orquestra Simfònica de Ràdio Praga, dirigida per Charles Maquerres.

Hem sentit el quadre simfònic Els frescos de Piero della Francesca, obra del txec Bohuslav Martinu. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, dirigida per Charles Maquerres.

Rossinyolo és el títol de la cantata d'Alessandro Scarlatti que us proposem de sentir tot seguit aquí a la nostra sintonia, interpretada per Susanna Crespo, soprano, i el conjunt instrumental Música Poètica.

0: Hem sentit la cantata Il Rossignuolo d'Alessandro Scarlatti, interpretada per la soprano Susanna Crespo i el conjunt instrumental Música Poètica.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Continuem la nostra programació ara amb l'audició de la sonata per a violí i piano en la major de César Franck, una obra de l'any 1886 que ens ofereixen Agustín Dumé, violí, i Maria Joao Pires, piano.

0: És la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886. N'hem sentit la versió de Constant Dumé, violí, i Maria Joao Pires, piano.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: A Catalunya Música. Cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
3: Amb molt de gust comencem aquí una nova edició de Cicle Coral, dedicada a acompanyar-vos amb la nostra selecció de música per cor, que avui us proposa centrar-nos en la figura d'un compositor del Renaixement franco-flamenc, Pierre de Machicourt. Abans de començar aquest recorregut, però, rebeu, com sempre a aquesta hora, una salutació ben cordial de qui us parla i serà amb vosaltres durant tota aquesta estona, Albert Torrents. Compositor relativament poc conegut, sembla que Pierre de Machicourt va desenvolupar la seva trajectòria en gran part sota el mecenatge d'espanyols. Nascut a la població de Béthune, al nord de França, pels vols de l'any 1510, i desaparegut a la capital espanyola, Madrid, 54 anys més tard, les poques dades que sabem amb certesa de la seva vida ens han arribat inscrites en el títol de les seves 5 publicacions més importants. Així sembla que, de nen, va ser membre del cor de la catedral d'Arras pels vols de 1525. Sabem que va ser director de cor a la catedral de Tours el 1539, mestre dels nens de cor a la catedral de Tournai el 1545 i mestre de capella allà mateix i aquell mateix any. Les dedicatòries en 3 de les seves publicacions indiquen les seves connexions amb el compositor Clodin de Sermizy, l'editor Tilman Susato i l'arcabisbe Granvelle, primer ministre de Carles I i un gran patró de les arts. Finalment, el 1556, el trobem de canonge a la catedral d'Arras i 3 anys més tard substitueix Nicolas Pellon en el càrrec de director de la capella flamenca de Felip II a Madrid. Pot ser que també fos mestre de la capella espanyola d'aquest monarca i que mantingués totes dues posicions durant la resta de la seva vida. Les seves obres inclouen 19 misses, 72 motets i més de 50 chansons en estils tant elegíac com satíric. La primera composició que avui sentirem d'aquest catàleg es titula O Virgo Virginum.

Els membres del Huelgas Ensemble, dirigit per Paul van Nevel, interpretaven O Virgo Virginum, composició primerenca de Pierre de Machicourt, escrita sobre l'antífona per la festa de la Immaculada Concepció. Per 6 veus, amb un cànon entre dues d'elles i èmfasi en les veus superiors, l'escriptura polifònica és aquí encara clara i molt melismàtica, amb poques de les frases ornamentals habituals. O Virgo Virginum va ser publicada per l'editor parisenc Pierre Attignon l'any 1534, el mateix que dos anys abans havia tret a la llum la primera obra de Pierre de Manchicourt, la missa Deus in Adiutorium, i que el 1539 editaria Liber Decimus Quartus, una col·lecció monogràfica de 19 motets de Manchicourt. Una altra publicació monogràfica, en aquest cas dedicada exclusivament a chanson, és la que trobem el 1545 a la ciutat d'Anvers, al taller de Tilman Susato. Aquella primera missa que hem esmentat, juntament amb la que es troba el manuscrit Montserrat número 768, copiat l'any 1546, integra un primer grup que plega, bàsicament, misses de paròdia. Un altre grup de 12 misses de Pierre de Manchicourt, pocs anys posterior en el temps, és produït a la cort de Maria d'Hongria, a Brussel·les, i l'any 1556 també arriba a Montserrat. L'abadia també conserva avui encara un tercer manuscrit amb misses de Pierre de Manchicourt, en aquest cas el número 772, que parafrasegen melodies de Can Pla i reflecteixen el conservadorisme de Felip II i la seva cort. Nosaltres avui us proposem sentir fragments d'una d'aquestes misses, la missa Veni Sancte Spiritus, que es deu a una seqüència de Pentecosta que han inspirat tant els elements melòdics com l'estètica modal gregoriana. Comencem pel primer moviment, el Kyrie.

Eren novament els membres del Huelgas Ensemble, que dirigia Paul Van Neffel, en aquest Kyrie de la Missa Veni Sancte Spiritus de Pierre de Machicourt. Aquest primer moviment de la missa és inusualment llarg, sobretot per les moltes repeticions que trobem en la secció mitjana. Segueix el Kyrie un Gloria caracteritzat per freqüents cadències. Aquí l'autor divideix el text, de caràcter cerimoniós, de manera irregular entre les diverses veus. També canvia els compassos de manera sobtada i substitueix una de les dues parts de contratenor del Kyrie per una segona superius, és a dir, soprano. El següent moviment, i també lògicament el més llarg, el Credo, revela tot el que aquesta missa deu a l'estil gregorià. Machicourt canvia la disposició de les veus per una combinació poc habitual, una superius, un contratenor, dos tenors i dos baixos. La disposició vocal original es recupera en el Sanctus, que comença amb melismes majestuosos i segueix amb diverses modulacions. La missa Veni Sancte Spiritus acaba, lògicament, amb un Agnus Dei, en què Machicourt esmenta la majoria dels temes extrets de la seqüència gregoriana homònima. A diferència d'altres col·legues, però, que sovint arrangen aquesta part com a prova contrapuntística final, aquí l'autor es decideix per un final meditatiu i relaxat. Sentim ara aquest últim moviment a càrrec, novament, de Paul Van Neffel al capdavant del Huelgas Ensemble.

D'aquesta manera, amb aquest Agnus Dei que acabem de sentir interpretat pel Wilgas Ensemble a les ordres de Paul van Neffel, acaba la missa Veni Sancte Spiritus de Pierre de Manchicourt, el compositor a qui avui estem dedicant el cicle coral de Catalunya Música.

0: Cicle coral. Amb Albert Torrents.
1: Si seguim repassant el catàleg compositiu de Pierre de Manchicourt en funció de la data en què les seves obres van apareixent al mercat, ens trobem que l'any 1554, a Lovaina, Pierre Falès publica una col·lecció exclusiva d'obres espirituals de Manchicourt. Liber Quintus Cancionum Sacrarum Vulgo Moteta Vocant, és a dir, cinquè llibre de cançons sacres que el poble anomena motets. Els motets de Manchicourt es poden classificar en tres estadis diferents. Les obres primerenques, com O Virgo Virginum, que hem sentit en començar el programa, tenen les línies atenuades i mostren en les textures influències de Johannes Ockeghem. En etapes posteriors, en canvi, hi són més evidents els models de Josquin Després i en la maduresa, la combinació de melodies eloqüents i les tècniques imitatives pròpies de Nicolas Gombert i Clemens Nonpapa. La majoria dels textos sacres que fa servir Manchicourt, a banda dels de la missa, són responsoris o antífones, de manera que molts motets tenen dues parts amb una tornada, en forma A, B, C, B. En aquestes tornades, precisament, el compositor canvia el material temàtic segons complicats patrons d'intercanvi de veus. Nou textos de motet tenen a veure amb la Mare de Déu i set són del cant de Salomó. En els últims motets, escrits per 5, 6 i 8 veus, els grups de veus agudes i greus es responen de vegades de manera antifonal. Es tracta d'una expansió de la tècnica primerenca del duet. A continuació sentirem una obra de maduresa no litúrgica i apta per ser interpretada en una ocasió de joia. Es tracta de Jubilate Deo, que us oferim a càrrec del conjunt de Sixtín que dirigeix Harry Christophers.

Les veus del prestigiós conjunt britànic de Sixteen, que dirigia Harry Christophers, interpretaven el motet Jubilate Deo de Pierre de Manchicourt. Fins ara hem sentit i hem parlat exclusivament de la producció sacra d'aquest autor. Però dels molts textos que fa servir, també n'hi ha de seglars, i les peces escrites sobre aquests últims, pertanyents al gènere chanson, difereixen de manera molt important de la seva música sacra. Tot i que la seva aproximació a la chanson és més aviat tradicional, Manchicourt també va crear algunes peces d'aquest tipus d'excepcional bellesa. Moltes mostren les textures complexes i l'estructura motívica de la tradició flamenca. D'altres són d'estil parisenc, amb polifonia transparent i obertures en acords. Cal destacar alguns textos, pocs, que fan referència a figures polítiques, com ara O Decus, que lloa l'arcabisbe Granvelle, Nil Pace est Melius, que celebra un tractat que restaura possessions al duc Moritz de Saxònia, i Nunc enim si centum, on s'exalta la figura de Carles V. La chanson que sentirem a continuació per il·lustrar aquest capítol del catàleg compositiu del nostre autor es titula O cruelté logé en gran volté. Manchicourt aconsegueix, sobre un text del poeta francès Clément Marot, un equilibri perfecte entre passatges homofònics i melismàtics.

0: O Cruelté logée en grand volté era el títol d'aquesta composició de Pierre de Manchicourt que hem sentit en una nova interpretació de Paul Van Neffel al capdavant del Huelgas Ensemble. Parlar de la tècnica compositiva de Pierre de Manchicourt és endinsar-se en un món increïblement personal i idiosincràtic, fet que va donar al compositor una clara independència dins dels límits de la tradició polifònica flamenca. No hi ha dubte que Manchicourt tenia un gust pel contrapunt harmònicament atrevit. Els canvis dissonants i tonals imbueixen la seva música. Va fer un ús liberal de les relacions creuades, és a dir, la mateixa nota sona simultàniament en dues veus, però amb alteracions accidentals diferents. La seva tècnica d'aparellament de veus recorda la de Josquin des Prez, però alhora en difereix. De vegades, tracta el cantus firmus de manera canònica. D'altres, ho fa com a obstinat.
1: Cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música.
0: Pierre de Manchicourt és un mestre del detall. La seva ornamentació és magnificent i detallada. L'homofonia, el ritme i text idèntic en totes les veus, només apareix esporàdicament. Mentre algunes veus participen en una cadència, altres l'emmascaren amb nous punts d'imitació i provoquen un flux sense fi de polifonia que no permet el repòs fins a l'acord final. Però els reptes que l'art de Manchicourt suposa per als cantants no s'acaben aquí. L'autor endarrereix contínuament l'establiment del mode mitjançant els tons principals. Però aquesta aventura contrapuntística és embolicada hàbilment en una xarxa de polifonia. La preferència de Manchicourt per l'escriptura a sis veus no és cap coincidència. Aquesta disposició deixa més espai al compositor per les relacions creuades i les notes de canvi. Finalment, el segell personal del compositor es revela també en l'arranjament de textos. Els sobreposa, els altera i fins i tot és capaç de canviar l'ordre dels versos bíblics en el cas de les misses. Sentim ara un motet que té un títol estrany. Usquequo piger dormies és una exhortació al treball que apareix als proverbis de l'Antic Testament. La composició que en fa Manchicourt és una exquisida miniatura que fa servir modes ombrívols a la primera part del text i conté un passatge homofònic de gran poder suggerent a la segona. La interpretació és, un cop més, del Huelgas Ensemble.

Paul Van Eiffel dirigia un cop més el Huelgas Ensemble en aquesta interpretació del motet Usqueque piger dormies de Pierre de Machicourt. Tornem a la història per encarar la recta final del nostre programa d'avui dedicat a la música coral d'aquest compositor. L'any 1556, l'emperador Carles I d'Espanya, cinquè d'Alemanya, va renunciar al tron en favor del seu fill, Felip II. Quan, tres anys més tard, el mestre de la capella flamenca d'aquest monarca, Nicolas Pillon, va morir a Madrid, Pierre de Machicourt va ser cridat a ocupar el seu lloc, fet que demostra l'estima en què se'l tenia en aquella època i que el compositor va poder complir gràcies a una prebenda obtinguda a la catedral de Reims, on es trobava en aquell moment. El 1560, quan apareix a Espanya un gran llibre de cor que conté tres misses, un rèquiem i 11 motets de Machicourt, un dels manuscrits que abans hem esmentat i que avui es conserva a Montserrat, la majoria del seu catàleg ja ha estat imprès pels editors europeus més importants, que l'havien fet conegut des d'Estocolm fins al sud d'Itàlia. Tot i que el seu nom potser no era familiar, els seus col·legues de professió reconeixien el seu art. Trobem exercicis seus en un manuscrit de Clemens Nonpapa, que també va escriure dues misses sobre models de Machicourt. En la introducció als Psalmi Penitenciales, una col·lecció de motets publicada a Ginebra el 1580, Orlando di Lassus el classifica com un compositor excel·lent i molt important, digne de renom a Europa, ara i sempre. I encara el 1617, més de 50 anys després de la mort de Machicourt a Madrid, l'organista Alexander Nisson, a Roma, copia una obra seva. Abans d'acabar el programa d'avui, encara tenim temps de proposar-vos una última audició. Hem escollit un monumental motet a sis parts de l'últim període de Machicourt, Reges Terre, una composició típica de la Festa de la Candelera. Aquesta obra, que es basa en un complex contrapunt imitatiu, il·lustra amb diversos recursos musicals i un ús atrevit de les dissonàncies el text referent a l'adoració dels tres reis. Per sentir-lo, tornem a la versió de Harry Christophers al capdavant del conjunt The Sixteen.

0: Hem sentit les veus de The Sixteen, que, dirigides per Harry Christophers, interpretaven el motet Reges Terre de Pierre de Machicourt. D'aquesta manera arribem avui al final del recorregut que hem fet per la biografia i la producció coral d'aquest compositor del Renaixement. Sense més temps per continuar-ne parlant, doncs, ho hem de deixar aquí. Gràcies, un dia més, per haver-nos fet companyia. Salutacions cordials de qui us ha parlat, com sempre, amb molt de gust, Albert Torrents.
1: A Catalunya Música, Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Vevey, a Suïssa, per sentir un concert del quartet Jerusalem, un quartet de corda esplèndid fundat als anys 90, quatre músics israelians que són convidats a les grans sales de tot arreu i que avui sentirem des d'aquesta gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana del gener del 2025, un concert íntegrament dedicat als quartets de corda de Dmitri Shostakovich, perquè aquest concert formaia part d'un cicle especial en què el quartet Jerusalem interpretaia la integral dels 15 quartets del compositor rus en diversos concerts consecutius. Tot això dins del marc de la commemoració el 2025 dels 50 anys de la mort de Shostakovich. Què sentirem en aquest concert? Tres quartets de corda, tots tres escrits entre el 1964 i el 1968. Són els quartets de corda números 10, 11 i 12 de Dmitri Shostakovich que us oferirem en la versió del quartet Jerusalem i des d'aquesta gravació que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb el quartet número 10 en la bemoll major, que és l'opus 118 de Dmitri Shostakovich. És de l'any 1964 i és una obra dedicada al compositor i amic íntim de Shostakovich, Mieczysław Weinberg. És una obra que consta de quatre moviments i que presenta una arquitectura relativament clàssica, però la força, la intensitat dramàtica és molt potent i destaquen especialment els contrastos entre el lirisme del primer moviment i el caràcter violent i gairebé grotesc del segon. Ho sentim de seguida en versió del quartet Jerusalem, que per començar aquest concert d'avui interpreta el desè quartet de corda de Dmitri Shostakovich.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint un concert de cambra esplèndid, el que va fer el quartet Jerusalem a Vevey, a Suïssa, el gener del 2025, dins del marc de la commemoració dels 50 anys de la mort de Dmitri Shostakovich. Ara de Shostakovich n'hem sentit el desè quartet de corda, el primer d'aquest concert d'avui, quartet número 10 en la bemoll major opus 118, que Shostakovich va compondre l'any 1964. Primera obra d'aquest concert que forma part d'una integral que el quartet de Jerusalem interpretava en dies consecutius. Una integral de 15 quartets de corda. Som pràcticament als últims anys, som als anys 60 amb els quartets d'avui, hem sentit el desè, acabarem amb el dotzè i ara arriba l'onzè quartet de corda de Shostakovich, compost quan ja havia fet els 60 anys, música de l'any 1966, un quartet de corda en què s'hi encadenen 7 moviments, una partitura una mica estranya, complexa, una obra dedicada als components del quartet Beethoven, que eren intèrprets i amics de sempre del compositor rus. Avui la versió és a càrrec del quartet Jerusalem, el quartet de corda fundat l'any 1993 i que des d'aquell any recorre un ampli repertori amb una profunditat d'expressió impressionant. És el que continuem sentint des d'aquest enregistrament de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana que us oferim avui. El quartet Jerusalem interpreta l'onzè quartet de corda de Shostakovich en fa menor, l'opus 122.

Aquesta era la versió del quartet de Jerusalem del quartet de corda número 11 en fa menor, opus 122 de Dmitri Xostakóvitx, una obra composta l'any 1966 quan el compositor rus ja havia fet els 60 anys. Música interpretada a Vevey, a Suïssa, pel quartet Jerusalem dins del marc de la commemoració dels 50 anys de la mort de Dmitri Xostakóvitx. Això passava el 2025 i, de fet, el concert és del gener d'aquell any, una gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana, en què ja estem sentint 3 dels 15 quartets de corda de Xostakóvitx que el quartet Jerusalem anava interpretant de manera monogràfica en concerts consecutius. Avui estem sentint el concert que conté els quartets números 10, 11 i 12 i interpretats per aquest quartet del Jerusalem fundat als anys 90. Graven exclusiva per Harmonia Mundi i ha rebut prestigiosos premis anglesos o francesos, com és el cas del Diapasó d'Or. El quartet Jerusalem, per tant, protagonista d'aquest concert avui a Catalunya Música, en què ara hi interpretarà ja el que és l'últim quartet del concert. És el quartet número 12 en re bemoll major, l'opus 133, una obra de l'any 1968 que sona així en la versió del quartet de Jerusalem.

0: Així s'acaba el concert d'avui amb aquesta versió esplèndida del quartet Jerusalem del quartet de corda número 12 en re bemoll major opus 133 de Dmitri Xostakóvitx, un quartet de l'any 1968 que el quartet Jerusalem va incloure al concert que va fer a Vevey a Suïssa dins del marc de la commemoració dels 50 anys de la mort de Dmitri Xostakóvitx. Aquest concert ha estat un concert monogràfic amb 3 dels 15 quartets de corda que el quartet de Jerusalem interpretava de manera consecutiva en concerts consecutius. Avui hem sentit els quartets de corda números 10, 11 i 12. Hem estat, per tant, de ple a la dècada dels 60 del segle XX amb aquestes tres obres del compositor rus. Aquests tres quartets de corda que pertanyen a la fase tardana de la producció de Xostakóvitx, un període que es caracteritza per un llenguatge concentrat, introspectiu i amb una gran càrrega expressiva. I tot això ho hem sentit en versió del quartet Jerusalem, quatre músics israelians que van fundar aquest quartet l'any 1993. Des d'aquella dècada dels 90, omplen de música les grans sales de tot arreu i avui els hem sentit des de la gravació del seu concert que va fer la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana el gener del 2025. Un concert que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Johannes Brahms i la Simfonia número 4 en mi menor, l'opus 98, que ara hi interpreta la Filharmonia Orquestra dirigida per Christoph von Donaghy.

Música de Johannes Brahms, era la sinfonia número 4 en mi menor, opus 98, en la versió de la Filharmonia Orquestra dirigida per Christoph von Donaghy.

0: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.
1: Catalunya Música.

Ara sentirem la sinfonia número 2 en re major de Muzio Clementi. Aquesta sinfonia la interpreta l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Francesco D'Avalos.

0: Era la sinfonia número 2 en re major de Muzio Clementi, que us oferíem en la interpretació de la Filharmonia Orquestra dirigida per Francesco D'Avalos.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Antonio Pasquali, aquest compositor i oboista que va viure durant la segona meitat del segle XIX, va compondre el concert a partir de temes de l'òpera La Favorita de Donizetti, que sentirem a continuació. Us l'oferim avui en una versió per a oboè i acordió interpretada per Colin Meyer i Alex Sebastian.

0: Aquesta curiosa versió era la versió per a oboè i acordió del concert a partir de temes de l'òpera La Favorita, de Donizetti, escrit pel compositor i oboista Antonio Pasquali, la segona meitat del segle XIX. Colin Meyer, a l'oboè, i Àlex Sebastián, a l'acordió, n'interpretaven la versió.
1: Catalunya Música.
0: L'obra que sonarà tot seguit aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música, és la Simfonia número 4, en re menor, opus 120, de Robert Schumann. Avui sentirem l'enregistrament que el 1996 va fer d'aquesta simfonia Philippe Herrefeige, dirigint l'Orquestra dels Camps Elisis de París.

0: Hem sentit la sinfonia número 4 en re menor, opus 120, de Robert Schumann, interpretada per l'Orquestra dels Camps Elisis de París, dirigida per Philippe Herrefeige.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: A la sintonia de Catalunya Música us oferim tot seguit una cançó sacra de William Cornish, Woeful Arite, revestit de dolor seria el títol traduït al català d'aquesta cançó que interpreta el conjunt Stile Antico.

0: Era la cançó sacra Woefully Arrayed, revestit de dolor, de William Cornish, en la versió del conjunt Stile Antico.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Sentirem a continuació el concert per a piano i orquestra número 18 en si bemoll major, concert Kegel 456 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'interpreta, en aquest enregistrament que ara mateix sentim, Daniel Barenboim, que des del piano dirigeix l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

0: Daniel Barenboim, que des del piano dirigia l'Orquestra Filarmònica de Berlín, era l'intèrpret de la versió que acabem de sentir del concert per a piano i orquestra número 18, concert en si bemoll major, Kegel 456, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música.
0: La següent proposta que us fem a Catalunya Música és la de l'audició de les dues peces per a petita orquestra de Friedrich Delius amb l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Vernon Handley.

0: Eren les dues peces per a petita orquestra de Friedrich Dillius, aquestes que ara sentíem interpretades per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Vernon Hanley.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 40 en sol menor Köchel 550, la penúltima de la producció sinfònica de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentim la New Philharmonia Orchestra dirigida per Carlo Maria Giulini en un enregistrament de l'any 1965.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 40 en sol menor Köchel 550 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de la New Philharmonia Orchestra dirigida per Carlo Maria Giulini en un enregistrament de l'any 1965.
1: Catalunya Música.
2: Música de cambra tot seguit aquí a la nostra sintonia. Us proposem de sentir les Vespres estrangeres, aquestes cinc peces per a violoncel i piano que són l'opus 56 de Louis Vierne. Sentirem la versió que n'ofereixen el violoncelista Ivan Schifolo i el pianista Olivier Gardon.

0: Vespres estrangers és el títol del recull de 5 peces per a violoncel i piano opus 56 de Louis Vierney. És el recull que ara mateix sentíem, interpretat pel violoncel·lista Ivan Schifolo i pel pianista Olivier Gardon.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació el concert de Brandenburg número 6 en si bemoll major, catalogat amb el número 1051. És en la versió del conjunt Le Concert des Nations que dirigeix Jordi Savall.

0: El conjunt Le Concert de Nations, dirigit per Jordi Savall, ens oferia el concert de Brandenburg número 6 en si bemoll major, número de catàleg 1051 de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El conte musical Pere i el llop de Sergei Prokófiev és l'obra que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música. Us l'oferim en l'enregistrament que l'any 2003 en van fer el narrador Jordi Sánchez i l'ensemble Orquestra de Cadaqués dirigits per Vasily Petrenko.
2: En aquesta història, cada personatge és representat per un motiu musical determinat i per un instrument diferent. L'ocell, per la flauta. L'ànec, per l'oboè.

Ara, doncs, comença ja el conte de Pere i el llop. Un matí, ben d'hora, en Pere va obrir la porta del seu jardí i se'n va anar cap al gran prat verd.

A la branca d'un arbre seia un ocell petit, amic d'en Pere. Quan el va veure, va dir refilant i content: «Tot està tranquil aquí».

Quan el petit ocell va veure l'ànec, va volar fins a l'herba, va seure al seu costat i va moure les ales amb desdeny. Quina mena d'ocell ets tu que no saps nedar? I tot seguit es va enfonsar dins l'estany.

sobte, una cosa va traure l'atenció d'en Pere. Va donar-se que un gat avançava a poc a través de l'herba.

El gat pensava: aquest ocell discuteix amb tant d'entusiasme que el podré atrapar de seguida. I silenciosament s'hi van acostant sobre les seves potes de vellut.

el gat es movia al voltant de l'arbre i pensava: val la pena d'enfilar-se tan amunt? Abans que hi arribi, l'ocell haurà volat. En aquell moment va arribar l'avi, que havia sortit de la casa. Estava molt enfadat, perquè en Pere se n'havia anat del prat. Va dir: és un lloc perillós. Què faria si un llop sortís del bosc?

l'ànec es va posar a clacar i enmig de la seva excitació va sortir ràpidament de l'estany. Però encara que l'ànec es va posar a córrer molt de pressa, no podia deixar enrere el llop.

I ara mirem com estaven les coses. El gat seia en una branca de l'arbre. L'ocell en un altre. No gaire a la vora del gat.

0: Mentrestant, en Pere, sense tenir ni una mica de por, ho mirava tot des del darrere de la porta tancada del jardí. Aleshores, va córrer cap a casa. Va agafar una corda molt forta i va enfilar-se a la paret del jardí.
1: De l'arbre, al voltant del qual es movia el llop, sortia una branca gruixuda que arribava fins a la paret.

En Pere va passar-hi sense cap esforç. I així va poder-se posar fàcilment al capdamunt de l'arbre. En Pere va dir llavors a l'ocell: "Vola sense parar al voltant del cap del llop, tenint sempre molt de compte que no t'atrapi."

com l'ocell feia enfurisme al llop, com aquest hauria volgut caçar-lo. Però l'ocell era més llest i el llop no podia fer-hi res de res.

va ficar el nus escorredor a la cua del llop i va estirar la corda amb tota la força que va poder. Quan el llop va adonar-se que estava atrapat, va començar a moure's d'una manera salvatge per tal d'alliberar-se.

espera, va lligar fermament a l'arbre l'altre cap de la corda. I els salts del llop no feien sinó estrenya més i més el nus escorredor que li amarrava la cua.

precisament en aquell moment, els caçadors van sortir del bosc. Seguint el rastre del llop i disparant.

Però en Pere, assegut a l'arbre, els va dir cridant: «No dispareu! El petit ocell i jo ja hem caçat el llop! Ajudeu-nos a portar-lo al parc zoològic!»

al final de la marxa, l'avi i el gat. L'avi no parava de moure el cap dient molt enfadat. Bé, bé, molt bé, però si en Pere no hagués caçat el llop, què hauria passat?

si s'escoltava amb molta atenció, es podia sentir com l'ànec clacava la panxa del llop. Perquè el llop, en la seva ànsia furiosa, se l'havia empassat viu.

0: Era el conte musical Opus 67 de Sergei Prokófiev, Pere i el llop, un conte que hem sentit amb la veu del narrador Jordi Sánchez i l'acompanyament de l'ensemble Orquestra de Cadaqués dirigida per Vasily Petrenko.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Del compositor Samuel Barber podrem sentir tot seguit el concert per a violí i orquestra, opus 14. Ens acompanyen James Boswell, violí, i els membres de l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.